ocells seré tan clar com pugui ser amb un sol desig que et vagi tot molt bé.